0: que toca.
1: O seu som. Verdes Mares FM.
0: Aqui toca
1: o seu som. Verdes Mares FM.